Vull aguantar aquesta xerriga. Fa un rentor artista tots que ho vi, Madagascar, és un fotut que ho vi. Tan rasat.